0: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Mallorca. Esther Vicens.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Baleares apunta a superar los 20 millones de visitantes en este 2026, una cifra que no altera los planes del Govern, que se mantiene en su apuesta por la contención en temporada alta. Tampoco altera sus planes el malestar de los ciudadanos, que se ha hecho especialmente evidente durante estos meses de temporada alta. El 26 de julio, 70.000 personas, según los convocantes, protestaron contra la masificación. El mes de agosto se cerraba con una cadena humana para exigir al Govern límites reales a un modelo turístico que impacta en el territorio, en nuestros recursos y en el día a día de los ciudadanos. Y la protesta más reciente, la del pasado fin de semana, contra la ampliación del aeropuerto. Pues bien, en este contexto, la presidenta del Govern, Marga Proens, se va a reunir esta tarde con responsables de las entidades ecologistas GOP y Terraferida, dos de las asociaciones promotoras de estas recientes movilizaciones contra el turismo masivo y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Y en esta previa de la reunión, saludamos a Joan Moranta, que es el presidente del GOP. Muy buen día.
2: Hola, buen día.
1: Vienen denunciando el silencio del Govern frente a la reiteradas protestas y también a sus reivindicaciones. ¿Qué esperan de la reunión de esta tarde?
2: Bien, básicamente nosotros lo que volvemos es trasladar el clam de 70.000 personas que van sortir en el carrer el 26 de juliol y que el presidente pues escolti a la ciudadanía. Este es el mensaje básico que i que escolti pues, les reivindicacions que hem estat fent aquests darrers mesos en relació a la saturació que pateix Mallorca i veure quines són les mesures que pensem prendre, perquè nosaltres estem de la contenció, per nosaltres no és suficient.
1: ¿Qué les hace pensar que ahora sí les van a escuchar cuando no han escuchado a 70.000 personas que salieron a la calle el 26 de julio?
2: Aquest estiu jo crec que ha quedat clar que després de 5 manifestacions que ha hagut aquí a Mallorca, perquè n'ha hagut també a Menorca i també n'ha hagut a Eivissa, està clar que la ciutadania no està disposta a callar i deixar de fer coses i deixar de reivindicar una vida més digna. I aquest és el missatge que nosaltres li volem transmetre. Vull dir que això no, Mallorca està clar que ha arribat en el límit, però no ara, ja fa més de 20 anys que estem reclamant això i és el moment, de prendre mesures concretes, no? I el que nosaltres estem veient en les polítiques que s'estan duent a terme és que van per un altre camí, no? Per tant, que escoltin i que vegin que les coses se poden fer d'altres maneres, no? I aquí el tema bàsic és el tema dels límits. S'han de posar el límit, perquè Mallorca està al límit, per tant, han de saber en quin límit s'han arribat i quins no se poden sobrepassar i quins han de tornar enrere.
1: Póngame algun exemple. Posar límits, per a vostès, és decrecer.
2: Posar límit, per exemple, és no se pot continuar creixent urbanísticament si no hi ha aigua. Això és un exemple claríssim. Posar límit vol dir no se poden continuar fent carreteres per molt d'embosos que hi hagi, perquè més carreteres no solucionen el problema. Per tant, s'han de deixar fer coses de cara a la galeria i per intentar quedar bé i per intentar demostrar que se fan coses, s'han de començar a fer coses que realment serveixin per alguna cosa.
1: Bueno, la realidad que tenemos con este govern es que efectivamente sí se van a construir más carreteras y también que no quieren ni oír hablar de decrecimiento, se oponen de forma reiterada a decrecer. Hablan de contención exclusivamente en temporada alta, pero en ningún caso de crecer.
2: Bueno, pues que no xerrin de créixer, que xerrin d'un altre, però el que no poden xerrar és només de contenció. A lo millor bastaria posar un poc d'ordre, no? Sí, a lo millor posant un poquet d'ordre en les caos que tenim, això a lo millor seria suficient per començar, diguem, no? És que el que està clar és que res de lo que estan fent serveix per posar solucions en els problemes. I això han de ser conscients, i això és el que li volen dir. Nosaltres tenim clar que, bueno, que saben quina és la posició del govern, no? I, però nosaltres no volem deixar de continuar insistint en les coses que pensem que s'han de fer.
1: No, no, está claro que insistir. Además, es algo que vienen demandando, ¿no? Desde prácticamente el inicio de esta legislatura, ¿no? Poder sentarse y abordar esta cuestión,
2: sí. Que
1: no es de los últimos 3 años, pero efectivamente se ha ido agravando, ¿no? El número de turistas que nos visitan es uno de los ejemplos claros, ¿no? Muy probablemente acabemos el año con esa cifra, superando ese umbral de 20 millones de visitantes. El gobierno ahora se ampara en que vienen más turistas, pero con estancias más cortas. En cualquiera de los casos, podría ser esa cifra absoluta más allá de los 20 millones de turistas.
2: Aquesta és la realitat que tenim. I el que no pot ser és que els diferents partits se passin la pilota una a l'altra dient i tu m'has. Això és el que no volem. I aquí s'han de prendre una sèrie de decisions, sobretot mirant en el futur, perquè és que el futur, el que molt bé, pot ser pitjor de lo que hem viscut aquest estiu, no? I això, aquesta realitat és la que tenim, i això no se pot ignorar, no? I que hem viscut un estiu rècord no només de turistes que han arribat, sinó de temperatures altíssimes, no? I això, segons totes les previsions, anirà a més, no? Aquí, tot això no se pot obviar, s'ha de tenir en compte, i s'han de començar a prendre mesures per intentar que la vida de les persones que estem així, que vivim així, que residim així, sigui un poc millor. No? I això és una cosa tan senzilla com aquesta. A més que ells, els polítics, els governants, també ho pateixen en això. Vull dir que, i no se pot, això no, és que ja no se pot esperar més. No podem esperar 2 anys més. No, és que això s'ha començat ja. No? I no podem esperar a la legislatura que ve.
1: Claro, esta és l'última temporada alta de este govern, queda menos de un año de legislatura. ¿Cree que existe alguna posibilidad de revertir esta situación con las mismas manos, con las de este govern, en los meses que faltan de legislatura?
2: Això no s'arregla en 2 dies. Aquí bastaria que hi hagués qualque, per exemple, un acord que podríem fer de moment és no treure la reforma de la llei agrària. Perquè la reforma de la llei agrària, així com està plantejada, que incentiva encara més el turisme a les zones rurals, això no, tot aquest tipus de mesures no ajuden. Per tant, com a mínim, una cosa que podríem fer és no tramitar aquesta llei.
1: No tramitar la nueva ley agraria. Esa es una de las exigencias con las que se sientan esta tarde frente a la presidenta del govern, Marga Proens. ¿Con qué otras propuestas, exigencias se van a sentar?
2: Bé, nosaltres hem preparat un document que se titula Quin futur volen per les Illes Balears, i hem fet aquest exercici de intentar imaginar quin futur volem, no? I tenim claríssim, nosaltres tenim clar, són 9 punts que duim en aquesta reunió, i també li fem una proposta de com estaria bé començar a governar les Illes Balears, no el govern del PP o el govern del PSIP o el de més o el que sigui, sinó qualsevol un govern que estigui a les Illes Balears, una proposta de com governar. I tot és simplement de governar dins dels límits ecològics que té les illes. No? Aquest concepte de límits ecològics s'ha de començar a incorporar a totes les polítiques públiques que se vulguin desenvolupar. I nosaltres anem amb aquesta proposta, després hi ha coses més concretes, però això, després de la reunió, nosaltres avui farem una roda de premsa per explicar aquest document i com ha anat la reunió, però bàsicament és això, nosaltres fem una proposta de com hauríem de governar.
1: Sí, sí, para, según ustedes, gobernar para un futuro mejor.
2: Clar, un futur, tenint en compte les dificultats que tenen avui en dia les persones que viuen a Mallorca i a les Illes Balears per donar una vida digna, començant pel tema de l'habitatge. No, això, vull dir, jo crec que el gran problema que hi ha avui en dia és el tema de les desigualtats socials. No? És a dir, les persones que tenen capacitat per acumular riqueses cada vegada en tenen més, i les persones que no poden cada vegada tenen un nivell adquisitiu més baix i cada vegada són més pobres. No? Aquesta diferència entre les persones que tenen capacitat d'acumular riquesa i les que no, cada vegada és més grossa. I un dels factors que està marcant això ara és l'accés a l'habitatge. No? L'accés a l'habitatge no s'arregla fent més cases, no? Perquè les cases han perdut el seu valor residencial. Les cases ara són un valor econòmic, un valor immobiliari, un valor que dona molta rentabilitat I aquí, i les persones que se dediquen a això, a treure rentabilitat dels habitatges, si fem més habitatges, aquestes persones continuaran acaparant aquests habitatges i, per tant, no arribaran a les persones que els necessiten, no? I això, una cosa tan senzilla com aquesta, però és mentida que la gent que està en el govern no ho vegi.
1: Y en este decálogo, entre comillas, que ustedes presentan hoy al govern para, bueno, en el que le dicen cómo gobernar, se lo van a trasladar también a los grupos que ahora están en la oposición. Lo digo porque faltan algunos meses para las elecciones todavía, pero ya se escucha un tono claramente de campaña electoral.
2: Sí, nosotros pensé que nosotros dijous también vamos a reunirnos amb el MES, el presidente del Consell Insular de Mallorca, y aquest document ja l'han preparat pensant en les eleccions, no? Nosaltres normalment sempre, el GOP, sempre que hi ha eleccions, prepara un document que s'entrega a tots els partits polítics perquè tinguin en compte quina és la visió del GOP i que si volen incorporar alguna d'aquestes idees que nosaltres tenim en els seus programes electorals, i aquest document ja ens servirà de base per això.
1: I en alguna ocasió han vist sus propostes en els programes electorals? En algun programa electoral?
2: Bueno, és que el problema no és que s'incorporin els programes electorals, el problema és que després aquestes propostes se duguin a terme. Mm. I aquest és el gran repte, no? I nosaltres anem inclús un poc més allà. Nosaltres el que considerem que fa falta ja és un acord entre partits de temes bàsics que, independentment de qui governi, se seguirà la mateixa línia. No, perquè no pot ser que hi hagi coses que en funció de qui estigui governant i en funció dels interessos que hi ha darrere d'aquestes persones que estan governant, temes bàsics com per exemple de l'habitatge estiguen com estiguen. Però és mentida que així com estan les coses del tema de l'habitatge no s'hagi declarat mercat residencial tensat tot les Illes Balears, perquè això no cap en el cap de ningú.
1: En el cap de este govern, que no ha querido declarar zonas tensionadas ni aplicar la ley estatal de vivienda. Ahora que hablaba de necesitamos un gran consenso, claro, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están más alejados, diría, que hace tres años, ¿no? Ahora, últimamente, o lo más reciente, es que se acusan mutuamente ahora Partido Popular y Partido Socialista de querer ampliar la capacidad de los aeropuertos de las islas.
2: Sí.
1: Se siguen echando las culpas unos a otros y, mientras tanto, AENA, que depende del gobierno estatal, del Partido Socialista, pues tiene unos planes de una ampliación que, bueno, en fin, sería claramente muy dramática para las islas y sus ciudadanos.
2: Así es, y pero tampoco podemos olvidar que independentment del govern que estigui en el moment governant, sempre se fa promoció turística. La promoció turística mai s'ha deixat de fer, i els darrers governs també han estat obrint diferents línies aèries en diferents països de bastant enfora. Tot això, totes aquestes mesures que des d'aquí se podrien revertir sense demanar coses a Madrid, que evidentment s'han de demanar, però hi ha coses que podem fer aquí. Per exemple, no fer tanta promoció turística. Jo crec que les Illes Balears ja s'ha fet prou promoció turística. No fa falta continuar fent promoció turística. No fa falta obrir noves línies aèries en països com Nova York o altres països que s'ha fet, no? Ciutat com Nova York, volia dir. El tema és que clar, quan tu fas aquest tipus de coses, estàs fomentant... No, de fet, en Nova York és un exemple clar del que va passar. En el moment que se va obrir la línia a Nova York, varen començar a aparèixer aquí immobiliàries americanes i aquestes immobiliàries estan fent el mateix que fan totes les altres. Vull dir que estan fent, intentant treure una rentabilitat dels habitatges d'aquí, i tot això està creant més problemes damunt de tot el tema de l'habitatge. Per tant, qualsevol iniciativa que s'agafa amb aquesta idea de promocionar el turisme i que vengui més gent, això sí que ho podríem intentar revertir des d'aquí, sense estar dependents de Madrid, no? Si limitassin de qualque manera les estàncies turístiques a Mallorca, per molt de turistes que venguessin, després no tindrien a bon dormir, no? Per tant, hi ha coses que sí que les poden fer des d'aquí, però no tampoc les estan fent.
1: Claro.
2: No poden passar tota la culpa a Madrid.
1: No, está claro que además, lo acabas de decir, ¿no? La demanda de vuelos está ligada al número de plazas, porque los que llegan, llegan porque tienen un lugar en el que quedarse. Quiero decir, las islas tienen que ser capaces de absorber el número de visitantes que nos visitan, de manera que ahí sí que puede entrar la gestión, que sí que es competencia turística, ¿no? La gestión de las plazas turísticas sí es competencia autonómica. De manera que esas previsiones que lanzan desde AENA será posible si las islas pueden absorber esa cantidad de millones de turistas anuales, ¿no? Claro, y eso sí está a nuestra mano.
2: Exacte. Com tu deies abans, ara s'està veient que les estades turístiques són més curtes i els turistes...
1: Bueno, esto es lo que dice el govern.
2: Sí, però per tant, dic que estem, però com a mínim, rebaixar el número de persones que en el mateix moment poden estar a Silla, no? Si, per exemple, el tema de síndrome de pressió humana, de com poden rebaixar aquest síndrome. Bueno, hi ha una sèrie de coses que sí que podrien fer nosaltres, que se podrien fer de les Illes Balears, independentment de lo que fa AENA, que les reivindicacions d'AENA que deixi d'ampliar els aeroports han de continuar estant allà, perquè si no, si l'aeroport continua creixent i tot continua creixent, això serà un desastre, no? Però sí que és vera que hi ha coses que se podrien fer de les Illes Balears independentment de lo que faina des de Madrid. Mm. I aquestes mesures tampoc se volen prendre aquí.
1: Pues todo esto va a estar sobre la mesa en esa reunión, 6:30 de la tarde, con miembros del gobierno, con la presidenta, Marga Proens. Estaremos muy pendientes de la reunión y sobre todo de las conclusiones que ustedes saquen, ¿no?, después de ese encuentro. Joan Moranta, president del GOM, moltes gràcies i molt bon dia.
2: Bien, gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Y mientras, en el Parlament, cruce de acusaciones entre la presidenta del Govern, Marga Proens, y el portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, sobre el crecimiento turístico. Mamen Municio, buenos días.
3: Buenos días, y es que el socialista Iago Negueruela ha vaticinado que la popular Proens será la presidenta de los 20 millones de turistas. Ha acusado a la presidenta de mentir sobre saturación al mostrarse indignada cuando habla de AENA, pero celebrar que se abran nuevas rutas desde y hacia Baleares.
4: 20 años después de decir que no siempre a la ecotasa, no siempre al impuesto de turismo sostenible, en la oposición, en el gobierno, donde fuese, dijo: seré valiente y subiré la ecotasa. ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a AENA que baje las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
3: Negueruela, que ha asegurado que el gobierno defendió ante AENA mayores inversiones para la ampliación de los aeropuertos de Baleares y una rebaja de las tasas que favorecería los vuelos de bajo coste. Sin embargo, la presidenta del gobierno, Marga Proens, ha replicado que había solicitud de inversiones a AENA en los aeropuertos de Baleares, sí, pero no ligadas a incrementos de pasajeros, y que hay un documento que lo confirma.
5: La realitat és que avui estan pitjor que mai i per això van més a la desesperada que mai en base de mentides. Vostès surten a dir que el govern ha demanat l'ampliació dels aeroports. Tardam 5 minuts en mostrar el document que diu que tota la inversió, que clar que vull que vengui inversió, que tota la inversió no pot anar lligada en cap cas en l'augment de passatgers, negre sobre blanc.
3: Para Proens es el gobierno central el que quiere que en el año 2031 lleguen a las islas 50 millones de turistas. Ella insiste en que están hablando de contención. Lo mismo decía el consejero de turismo, Jaume Bauzà, respondiendo a la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió.
6: De 17 milions a 20 no és menys, ni és contenció, és que és més. La saturació turística creix cada any. El Partit Popular fa créixer la saturació turística cara tapada. Se posa el vol de la contenció. No, jo dono més content. Deixem-me, però vostè content. I AENA ho fa. Ben directe, pit inflat.
7: Les polítiques d'aquest govern van encaminades a posar ordre en el desgavell turístic que vostès mos varen deixar. 115.000 places turístiques, s'oferta il·legal desbocada i naltros a gestionar.
3: Precisamente, hoy hemos conocido los últimos datos de estadística. Baleares fue la región con mayor ocupación hotelera el pasado mes de agosto, un 90%, y si miramos al total de pernoctaciones registradas en España, uno de cada cuatro estancias del país fue precisamente en el archipiélago. Un asunto más, la nueva aplicación móvil del transporte público de Mallorca ya está en marcha, ya está operativa. Entre otras funcionalidades, va a permitir llevar en el teléfono la tarjeta de transporte única o intermodal. Es la nueva aplicación del TIP que permite consultar en tiempo real también la posición del bus y próximamente del tren y el metro, además de, como estoy diciendo, llevar la tarjeta única en el móvil.
1: Gracias, Mamen. Más a las 2 y 5.
3: En hora 14, Baleares.
1: Hasta luego. Vamos con el deporte.
0: Los deportes.
8: No estamos contentos con el rendimiento.
0: En Hoy por Hoy.
1: Con Pedro Morla, buenos días, ¿qué tal?
8: Hola, Esther, buenos días. El Mallorca vuelve esta tarde a partir de las 6 a los entrenamientos para preparar el próximo encuentro de Liga, que va a ser contra el Almería el domingo a las 4 y cuarto en Somos. Para ese partido no estarán Cito Lubumbo, ni Martín Valle, ni Lucas Beston, que van a estar con sus respectivas selecciones. En cuanto al Almería, también tendrá dos bajas por compromisos internacionales: Cipenga, que se marcha con República Democrática del Congo, y Stefan Sodic con Serbia sub-21. Hay que recalcar que ambos jugadores habían disputado todos los partidos hasta el momento con el conjunto andaluz. Y también recordar que el base hispano-colombiano Hansel Atencia, que la temporada pasada jugó en el Palmer Basket, se suma ahora los próximos dos meses al Basket Menorca.
1: Gracias, Pedro. A partir de las 3 y 20, Ser Deportivos Baleares. Y vamos a cerrar este avance con una voz que ha ocupado muchos minutos en estos micrófonos, minutos de análisis lúcido, crítico y acertado.
9: S'ha perdut seducció cada vegada més, no només de joves, eh? És a dir, la gent madura, per entendre'ns, té una espècie de decepció, d'indiferència respecte a lo col·lectiu. Em sap greu, no vull atacar ningú de cap de les maneres. El Parlament s'ha convertit en un xou.
1: Absolutament.
9: La política, ja veig, evidentment, és que discrepar, si no és un borrament, tot pensant el mateix, però aquí discrepar vol dir insultar. I això la gent diu, tot això que està passant, qui se'n cuida de la nostra? Qui se'n cuida tant de macroeconomies, macro no sé què? La macro vol dir sempre de més a micro. I això és un problema polític que el que deia ara, mal de mucho remedio tonto, està passant a tota Europa i tenim dificultat per sortir-ne.
10: Seria tan bonic que això no acabés aquí.

0: efectivament ideològica també, però és una obra d'un art impressionant, amb una fotografia esplèndida en Vittorio Storaro, amb una sa música de Ennio Morricone, que és increïble. A més, en aquesta, en especial, la seva música, les seves composicions han quedat increïblement com a indelebles, no? No sé. És, en definitiva, és una gran obra. A mi, precisament, els trots que heu triat és cap al final de l'obra. Quan han perdut, els feixistes estan derrotats, en els fills del terratenent, que és el terratenent, perquè el seu pare havia mort, és n'Alfredo, que fa el Tero, que és en el Pacino, en Robert De Niro, perdona, en Robert De Niro, havia d'estar molt a mig amb el camperol, que és en Gerard Depardieu, i en el final el condenen a mort, però per haver ajudat en els feixistes, en Robert De Niro, en Alfredo, no? El personatge de Lugartenent, eren els terratenents que anaven amb el feixisme, apoyaven el feixisme, recolzaven, com passa avui en dia, eren els grans milionaris, els grans dretes, etc., no? Com passa també avui en dia. Bé, i doncs, en definitiva, els camperols en assemblea, els camperols que en fan una assemblea, menys que fan amb ell, decideixen salvar-lo. O sigui, que no el matin, i que se'n vagi, però que no el mata. Llavors, els que havia estat a mig seu, que és en Gerard Depardieu, diu aquesta frase que diu, però se continua sent el patró.
1: Clar.
0: O sigui, aquí no eliminam els patrons.
1: És una història també que ens parla d'aquesta amistat entre aquests dos molt, hijos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Del terrateniente,
0: sí, sí.
1: Per un lado.
0: Sí.
1: I...
0: Però van més enllà. També treu, diguem, tota la malícia i la bestialitat de l'actuació dels feixistes italians a Itàlia, quan controlen, quan arriben a dominar Itàlia. Hi ha una escena que jo l'he seleccionat, que és molt bèstia, molt bèstia, i és que el paper el fa, el personatge el fa en Donald Sutherland, que fa el paper que li posen el nom d'Atila, com per mostrar la seva bestialitat, el guió li diu un bon nom d'Atila. No? Llavors és aquest home, mata. O hi ha un infant en el bosc que el vol matar, assassinar a un camperol en concret, una persona en concret. No? Llavors el nino ho vol. Ells se'n dona compte. Hi ha una reunió de tota la gent, de que s'ha fet aquest home i tal, igual, el nen, ell, s'endú el nen i a una cabanya i el agafa pels peus i
1: ai.
0: L'estampa.
1: Bueno, bueno, además me ha llevado casi como el cine.
0: No, però t'ho vull dir, sí, sí. Bueno.
1: Una escena
0: sí, sí, molt bèstia, molt
1: terrible, muy.
0: I llavors és culpa, perquè queda allà fins que descobreixen aquest nen. Diu, no, això ha estat en Depardieu que ha entrat aquí. I en Depardieu li dona una petició, però en fi, se salva.
1: És a dir, mucho,
0: demostra la bestialitat,
1: de lo que fue el fascismo,
0: però,
1: realment.
0: Junta amb aquesta escena, hi ha escenes meravelloses, eh?
1: I tant, i tant.
0: Escena,
1: sí, me ha impressionat mucho esta. Además, no me esperaba este sí? final, y le he visto mover a Tony los brazos, y sí, sí, tengo cierta angustia. Vamos con otra, que reconocemos sí, sí, un poquito sí. mejor y nos hace hasta gracia, el padrino.
2: Tom, tú eres el consigliere. ¿Puedes hablar con mi padre?
3: Perdóname, Fredo. El don está retirado y Michael se encarga de los negocios de la familia. Si tienes algo que decir, díselo a él.
2: Mike, ¿no has venido a Las Vegas para tratar a un hombre como Moe Green de ese modo?
1: ¿El padrino?
0: Es genial también. Es genial. S'estrès.
1: S'estrès, eh?
0: S'estrès. Tenen en compte que va fer el padrino, però és que va ser l'any...
1: 72?
0: 72. Dos anys després va poder fer El Padrino 2.
1: Que ets la preferida de los muy fans del Padrino? No.
0: Per mi, la primera i la
1: tercera.
0: És millor. I la tercera.
1: Ah, just.
0: La tercera perquè el més, ja no el va poder fer fins a l'any 90, m'ha pres que és, sí, ho tinc apuntat.
1: ¿Y qué te agrada del Padrino?
0: Del 90.
1: Porque son unas interpretaciones espectaculares.
0: Son increíbles.
1: El cinema pur.
0: Pur, tot. Tal com se desenvolupa la història. La història, les distintes històries que corren per allà. I de la primera, part, a part de les noces de la filla d'en Corleone, Vito Corleone, de la filla que se casa i van apareixent la gent i veus que és increïble allà, perquè és tota la família mafiosa, etc, etc, i apareix també per primera vegada en el Pacino, que és el fill, no? I que serà Déu d'això, però hi ha una escena increïble. Un dels personatges familiar de Vito vol ser actor, de cine, i ha anat a Hollywood i ha anat a Freque Sant i tal, no? Però un milionari

0: li diu, bueno, si tu vols ser, si tu faràs la pel·lícula amb mi, o te produiré la pel·lícula, si l'actriu és la meva dona, bueno, la meva amant. Jo, i el tio diu, sí, no te preocupis. A les primeres escenes se'n dona compte que ell és
1: un desastre, un pèssim, com a actor.
0: Un desastre. I llavors el
1: se ha quedado con el detalle que, mira, ha salido 100.000 millones de veces esta película en esta sección, esta escena y este detalle, hoy es la primera vez. Anda Fevilla, Toni, que ja, sabe mal.
0: Es que, no, claro, no m'apareix, ho sé.
1: La ràdio tiene estas cosas.
0: Passa una altra, si vols.
1: Passava una altra.
0: No, perquè m'agrada molt l'escena, però és igual, passa una altra.
1: T'agrada l'escena, t'agrada l'escena del Padrino.
0: Són obres mestres, en el meu gust, primer, especialment la primera i la tercera, perquè la primera també hi ha la mort del papa d'aquell temps.
1: Que és que hi ha tantes coses allà, en el Padrino.
0: La mort d'un implicació a la màfia d'un cardenal, etcètera. No?
1: Claro, ellos saben que vienen aquí a contar películas, pero vienen a contar su vida a través de las películas y eligen películas que tienen mucha vida que contar. Vamos con la siguiente.
2: Fan bombal a baix. Però és millor fer-ho a dalt perquè així l'aire surt millor.
3: Ah, oh, vale, claro.
2: Sí, m'ho ha ensenyat un mecànic i des que ho faig així, a la primera.
1: Alcarràs, nos vamos al cine.
0: Sí, una gran película.
1: Patrio español.
0: Una gran película, Carla Simón, una gran película. No, sí, la primera, un estiu de 1993.
1: Ai, sí, és la més recent, de 1993.
0: La trobava més fluixeta, comparat, no ho coneixia aquesta.
1: Ah, estava el listón muy alto, fluixeta, no?
0: Sí, sí. Aquesta és una obra, també una obra mestra, està molt ben feta, especialment per aspectes que té de la sensibilitat que, amb la que treballa, en el tractament dels actors. La història en si és molt interessant, rural, una història rural, no?
1: Sí.
0: En què s'enfronten uns pagesos, uns camperols, que tota la vida han estat treballant en el camp, especialment la qüestió dels melicotoneros,
1: sí, és vera.
0: I que està baixant l'interès per el melicotó, però jo sí, baix el punt de vista empresarial o tal, i que li ofereixen la possibilitat de que se converteixi tot allò en un gran areal, però amb les plantes d'una planta de energia sola, no? Però això li suposarà abandonar tot això i tal. I hi ha el dubte aquest que fem, si ho fem, no ho fem i tal. Però al mig hi ha tota la història del camperol, de com viuen, aquesta família com viu. Hi ha escenes meravelloses, com se sent una escena que hi ha d'un sopa, d'un dinar baix la clastra, no? Etcètera, etcètera. Moltes, moltes,
1: moltes, és l'escena de la pel·lícula, sí, aquell sopar a l'aire libre.
0: En fin,
1: vamos con la última y me voy a quedar con la de Buñuel, porque además, sí, claro, teniendo aquí a Toni María Tomás, vamos a hablar de esta película Viridiana, que fue censurada, prohibida, sí, el Vaticano por en medio.
4: ¿Qué quieres?
5: ¿Sí?
4: Sí. En el INA nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo.
6: ¿Y con qué máquina?
5: Con una que me regalaron mis papás. ¡Con el CH!
1: Bueno, la historia de un señor al que se le muere la esposa y aparece Viridiana.
0: El día de sus noces. Y aparece ser una boda, aquella pagada de estudios, y que es novicia a un convent. Però ser superior, li ha dit no. Abans de fer ja el procés ja final, de jurament final, o com se digui, vés a conèixer el teu tio que t'ha pagat tot aquest, està aquí i tot això. El va i resulta que és, però el tio és exacte a la mort.
1: A la dona.
0: Queda dona, queda fascinat per ella. Fascinat. I fins i tot, amb l'ajuda d'una criada, l'intenta violar. Però ell mateix se'n dona compte que ja no pot dur-se a terme, no? Però ella ha quedat dormida i quan la desperta li diu al revés, li diu ara ets meva i tornes de casa a mi perquè ahir vespre te va violar, i era desastre, diu que això no és vera i tal i qual, i decideix anar-se'n, però no se'n va i decideix, i ell quan veu la borrada que li ha fet la seva neboda, etcètera, etcètera, ja fart de sa vida, va i se suïcida, se penja. De forma que ella
1: és duríssima la pel·li.
0: Aquesta escena volia mencionar.
1: Ja, és que estàs eligiendo unes escenes, sí, que nos vamos a ir...
0: No, vamos, simplement vull dir que aquesta escena que l'hem escoltada, és escena bestial, més dura, amb el sentit de baix punt de vista de determinades catolicismes, etc. i és que allà apareix una fotografia que va ser mundial i aquí el Vaticano se va ficar amb ell, en seu pel·lícula i tal, i és que tots els marginats que els conviden a sopar s'ajunten i formen com si fos la Santa Cena de Jesucrist. Tot la col·locació que tenen.
1: Pues con esta escena nos vamos a ir, una escena muy cinematográfica. Toni Maria Tomàs, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: per venir.
0: Gràcies.
1: Seguimos escuchando sábados y domingos con el cierre. Nosotros cerramos, nos vamos, hasta mañana.
3: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
6: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
7: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
8: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: ¿Estás preparado para el reto? 6 estaciones, 6 kilómetros, ninguna excusa. Mega Sport presenta Mega Hayatlón 2026. La primera híbrida de España, formato H6. 3 y 4 de octubre, en el velódromo de Somos. Compite individual, en pareja o por relevos. ¿Te atreves? Apúntate ya en megasportcentre.com.
10: Sábado 10 de octubre a las 5 de la tarde en Decápolis vuelve la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina, dos titanes de la emisora de tus números 1, Guillem Caballé y Fernandisco. Entradas ya a la venta en entradium.com.
11: Ocasión Plus. Ocasión Plus abre su segunda tienda en Mallorca. Ven a visitarnos a Manacor, en Vía Palma 108, donde encontrarás más de 100 coches seminuevos para elegir, con descuentos de hasta el 30% por nuestra gran oferta de inauguración. Ven a vernos a Manacor. Ven a Ocasión Plus.
12: Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos. Muebles La Fábrica.
13: ¿Recuerdas la época dorada de Catch Puerto Portals? La música, el ambiente, la gente. El sábado 26 de septiembre vuelve a vivirla. Desde las 5 de la tarde, Cats Revival llega en formato tardeo para recuperar toda su esencia. Cats Revival. Entradas en puertoportals.com.
14: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
15: Levantarse por la mañana y saber que un año más vas a afrontar tu declaración de la renta con total tranquilidad. Grup Blanquer Cervera Assessors nos ocupamos de lo tuyo desde hace más de 50 años. Grup Blanquer Cervera Assessors. Pide cita 971 58 58 80. Avenida Juan Cervera Camps 46. Cala Millor. Alta calidad en gestión.